0: Tú eres un hombre. Un hombre.
1: Bueno, pues esto es solo una parte de ese tráiler que, bueno, va a situar a La Bola Negra en la carrera por el Oscar a la mejor canción. Álvaro Lafuente, es el nombre de Guitarrica Lafuente, da un paso más en su proyección internacional de la carrera, por competir por un galardón en el que, según el medio especializado de Hollywood Reporter, competirá con algunos de los artistas más exitosos del mundo, como Taylor Swift, Travis Scott o Lady Gaga, que también han hecho canciones muy destacadas en films de este año. La Bola Negra, del dúo de directores conocido como Los Javis, formado por Javier Ambrosi y Javier Calvo, debutó, ya lo saben, en el Festival de Cannes, donde recibió una ovación de 20 minutos y se alzó con el premio a la mejor dirección. Ahora, esta película sitúa a Guitarrica de la Fuente, albenicense, en la carrera por el Oscar a la mejor canción.
2: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
3: Nadie puede haberse.
2: Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
4: Hola.
5: Te has presentado socio en el casino y te han echado Bola Negra. ¿Y eso por qué?
6: Bola Negra.
7: Bola Negra.
8: Bola Negra.
1: Bueno, pues estaremos muy pendientes a La Bola Negra y a la participación de Guitarrica de la Fuente, que seguro que será muy premiada. Y ara arriba el moment d'obrir el temps de les seccions. Anem a parlar de la paraula d'esta setmana, que no és ni més ni menys que sorietjar. Segur que molts de vostès la coneixen, però segur que molts també no la coneixen. Sorietjar és una paraula que és sinònim de romancetjar, de xafardetjar, de doctoretjar. I precisament en doctoretjar a mi em venen records. I em recordo a la tia Vicentica. Per això avui hem convidat a este programa a Anna Muñoz, que és la creadora i la persona que hi ha darrere del personatge. Anna, bona vesprada.
9: Hola, bona vesprada. Estem?
1: Bueno, un plaer tindre't així amb nosaltres. Vam estar fa uns mesos ja parlant. És veritat.
9: Correcte.
1: Que te vam tindre com a la tia Vicentica, però avui jo crec que era un bon moment també per a parlar de tu com a creadora i com a persona que s'inspira d'aquest tipus de paraules, de sorietjar. No sé si tu coneixies esta paraula.
9: Podria enganyar-te i dir-te que sí, però no. No la coneixia. Bueno, com... bon dia a tots, bona vesprada.
1: Bon dia, bona vesprada.
9: Com ja sabeu, jo soc d'Albal, de l'Horta Sud de València, i bueno, pues és una paraula que allí no gastem. Quan me valeu proposar la paraula, la tengo que buscar,
1: és veritat que és una paraula molt
9: no
1: d'ací de Castelló i especialment d'algunes zones de Castelló, no de tota
9: el
1: Castelló.
9: El Maestrat, jo per lo que he vist, pues és lo que per la zona de Morella i el Maestrat.
1: Sí.
9: Se maneja prou, aquesta paraula. Vosaltres, però és igual que un xafardejar, eh? És una paraula molt comú, que és sinònima, però vosaltres allí per Albal i l'Horta Suya, això, xafar, ningú diu, ai, anem a xafardejar, doctorejar, sí, i esquadrinyar també.
1: Però, veus, xafardejar no, i xafardejar sí que és molt d'ací de Castelló, sí que s'escolta molt, xafardejar, romancejar també.
9: Sí.
1: Sorietjar, jo no l'havia escoltat tant.
9: Ser romancero, vosaltres en ma casa concretament, tenim una expressió molt nostra que és mal romans de cotxero, m'està contant esta. És com quan tens un rotllo llarg o una cosa així, dius, pollo, o diuen, és poc romancera. Però això és perquè és com que parla molt.
1: Sí.
9: És una persona poc pesa, per dir-ho d'alguna forma.
1: Exacte.
9: Però no és tan com indagadora, no?
1: Això aniria més cap al sentit de cotilla.
9: Correcte. Què és el que és la tia Vicentica?
1: Exacte, Anna, jo t'anava a preguntar. Tu eres soriera, que és com seria la persona que li agrada sorietjar, o això és cosa més de la tia Vicentica?
9: Doncs pues, ho vaig descobrir fa uns mesos també en una entrevista que m'ho van preguntar. Sent molt arruïnar-vos la imatge que teniu del personatge, però soc molt poquet doctora. Molt,
1: molt poquet
9: curiosa. Sí, la veritat és que sí. Jo ho dic a vegades en el show. A mi la notícia m'atropella. Si m'entere d'algo, sempre és perquè algú m'ho conta. Però no sóc d'estes de... T'has enterat de no sé què. Jo mai oferís la notícia, perquè sóc d'aquest tipus de persones que m'entere la última. O sea, és que no m'entere de la vida. Jo dic, però a lo millor totes les meves amigues ho sabien. I me diuen, home, Anna, això fa anys. O fa mesos, o fa dies.
1: I tu t'acabes d'enterar.
9: I jo m'acabé d'enterar, però com s'acabarà de néixer. És que no m'enteré.
1: És a dir, que tu molt soriera no eres. Això és cosa més
9: no.
1: de la tia Vicentica, que també,
9: no,
1: bueno,
9: no.
1: Pues compensa, clar.
9: Claro, a veure, jo quan me fique en el personatge i moltes voltes si parlen en el públic, mm-hmm. alguna vegada o alguna cosa i tal, sí que es pregunto si què tal i me, en aquest moment me causa curiositat o és per fer la broma o tal.
1: Claro.
9: Però jo com a tal, com a persona, la veritat que...
1: En la vida no, real, no?, que diríem...
9: No, de veres que no, eh?
1: Anna, i bueno, és una paraula esta de sorietxar que crec que no, no és molt popular en l'actualitat, crec que en esa línia de recuperar paraules d'abans també ajuda un poc la tia Vicentica, tu però, estàs darrere, tu eres el servei d'ella.
9: Mm? Vaig a fer un vídeo.
1: Vas a fer un vídeo?
9: Vaig a fer un vídeo en honor a vosaltres, va.
1: Vale, quan el faces el posarem al programa per a recordar també este ratet. Lo que dia és una paraula de antes que jo crec que la tia Vicentica també ajuda molt a recuperar un poc el lèxic valencià, les expressions antigues.
9: Pues mira, te vaig a dir una cosa. Jo estic a cavall, me passa un poc com en els palmitos. Estic a cavall entre lo antic i lo de antes i la modernitat, no? Perquè faig una tècnica clàssica, no?, que és la de pintar a mà, a tomar de mà i tal,
1: sí.
9: Però m'ajuda molt de les xarxes socials i de les imatges en fotografia i lo digital pa ajudar-me, no?, pa fer-ho perfecte. I en quant a la tia Vicentica, pues és un poquet igual. O sea, jo soc molt actual, estic en les xarxes i a voltes la tia Vicentica emplea vocable, no?, d'ara, no?, de l'actualitat, inclús anglicismes i coses així,
1: sí.
9: Però a la vegada gaste coses molt antigues, però és que són coses que formen part del meu dia a dia. De veres que no pense mai... Ara, per exemple, m'ho ha oferit esta paraula, no?
1: Uh-huh.
9: Però jo no pense mai... Vaig a fer un vídeo de... Jo què sé, de l'eclipse, ¿vale? Pues vaig a buscar paraules que no sé què. No, jo dic les que me ixen. I les que me ixen són com jo m'ha criat. Les expressions que jo gaste com... toca l'amapola Mariano, jo què sé. Coses així que dic molt... molt que les dic illau... Mm-hmm. És que les dic en ma casa, les diguem en ma casa.
1: Tenim la sort...
9: Mare, quan tinc de casa, me diu ma mare, diu, collo, ja te'n vas altra vegada, li dic, pues sí, que ara tinc anar a no sé on, diu, no pondrí... si fores gallina no pondries mai logo en el puesto. És que mos és natural,
1: sí.
9: Jo també li ho dic a la gent, però és que la meva forma de parlar és ixa, no tinc altra, no sé, si sona molt antic, pues és que parli aixina, no tinc altra.
1: Sí, però és que és veritat, és el que volia dir-te, que tenim la sort de que tenim un vocabulari en el valencià, unes expressions que ja de per si són gracioses. I ja, clar...
9: Sí, claro, tenim molta sorna, la gent en valencià tenim molta sorna, per això alguna vegada m'han oferit fer el personatge en castellà, fer algunes coses en castellà... me va passar ara fa poquet en Alacant, m'oferien actuar al Teatre Principal d'Alacant i jo vaig dir que no, que en castellà no. I me digué, no,
1: és que per la gràcia.
9: Jo vaig dir que jo ho sentia molt, però el personatge en valencià sí que pot tindre gràcia. Claro, a veure, no va ser que dius, ui, això és un enterro. Però jo crec que del 100%, del tope al que puc arribar en el personatge, pues igual me quedaria en un 70 o un 75. Pedria a part, com vaig a traduir expressions... Si fueras gallina no pondrías mai el... No, es que no sé ni com...
1: Te fas el lío, tu a soles.
9: No claro. Pondrías un huevo en el sitio, jo què sé, se quedaría en aixina un poquet... No és lo mateix.
1: No, la gràcia també del valencià, que és algo que nosaltres segurament no arribem a ser molt conscients, no ho som,
9: no.
1: Però és també l'accent que tenim quan parlem i quan diem aquestes expressions.
9: Són diferents, ara és molt diferent. Jo viatge i veig molts llocs de la comunitat valenciana. Ara ja estava parlant jo amb les persones d'ací. Ara mateix estic en Alcossebre. I estava parlant amb les persones d'ací. Reconeixeria algú d'Alcossebre o d'Alcalà de Xivert en qualsevol part del món. És que és aquesta forma tan peculiar que tenen ací de parlar, com gasten el lo davant de les coses... No sé, agarra lo coche, diuen lo coche.
1: Sí.
9: I a mi, nosaltres diguem el coche en la meva zona, no?, en l'Horta. Però així és lo coche, i ens fan xa.
1: Sí.
9: Diuen un xa,
1: clar.
9: En vez de xe, diuen xa. I a mi aquestes coses me fa molta gràcia perquè quan soc de fora, ja de hecho es fa gràcia el que dic jo.
1: Clar.
9: Saps? No sé, és un mix.
1: Esa contraposició, veritat. Els dos parlem en mateix idioma, però és veritat la diferència que hi ha entre alguns punts de Castelló i punts de València i se contrast de l'accent i de la forma de parlar.
9: I sempre com dic jo, o sea, sempre menys prear una zona per una altra ni totes les zones de la comunitat valenciana
1: que
9: parla valencià, que parla bé. A mi particularment m'agrada molt sentir la zona de les Afors, m'agrada molt com parlen, m'agrada molt la Ribera, també com parlen, i m'agrada molt moltes zones de Castelló, perquè crec que és un valencià molt, no sé, en un accent, no sé, m'agrada.
1: Molt marcat.
9: Molt agradable. sí, me resulta agradable de sentir parlar a la gent quan sent que els xiquets me fa molta gràcia, sempre ho dic. En castelló, a mi m'agrada molt quan vaig als pobles perquè molts xiquets parlen en valencià.
1: Sí.
9: I mira que bonico. Se dirigeixen uns a altres i xuen en valencià. Dic, sí. Que xulo. Can veja, perquè al meu alrededor no ho veig tant.
1: Ja, és que a València és veritat que a la capital pràcticament està perdut el valencià i després als pobles pues, depèn també de la properitat que tinguen en la capital, també es va perdent. A Castelló és cert que a la capital fins i tot es parla molt de valencià.
9: Sí, te vull dir, perquè viatge, tu saps, i jo soc de molts pobles d'així, de Castelló, i molt proper de Castelló també. Ara, per exemple, estaré el 23 d'agost estaré en Canet de Berenguer, que ja quasi, diguem, en Castelló,
1: parlem
9: de valencià també, i això que són al port de Sagunt, i això Sagunt més, port de Sagunt un poc o menys, però tots aquests pobles d'ahir de la contorna es parla molt de valencià també, saps? I se nota. Els pobles que majoritàriament se parlen valencià se nota en la xavaleria, no? En els xiquets i això, que ho mamen i ho tenen en casa d'una forma natural i al final és la millor forma, quan tu fas humor, que siga.
1: Totalment.
9: Que te caixis d'una forma natural. Entonces, quan jo faig en el meu idioma, en el que jo me manejo, en el que jo sóc ràpida, és molt important en el humor ser ràpid, és una cosa que jo he après en els anys, crec que és un avantatge. Pues, claro, si yo tuviera que hacer, yo paro un poco de Italia, pero no podría hacer humor en Italia. No,
1: claro. No tienes que hacer en el idioma que manejes, claro.
9: Claro, tienes que ser muy rápida y que fluisca mucho y de la sorpresa y la gracia y el humor. Y ahí yo domino en Valencia. Y el Valencia, ya te digo, no se acaba mal, porque yo estoy segura que si faché el vídeo de Soriechar, me dirán, pues digan, Soriechar, pues así, doctor Echen, pues así, no sé cuánto. Y me inicirán.
1: Barbaritat.
9: Paraules més.
1: Sí, claro. Sí.
9: O m'agüela dia no sé què i ho diem mal. Però diuen paraules mal, que això és algo molt graciós de les hueles.
1: Sí.
9: Que diuen paraules...
1: Inventades. Que no... el claro. Elles ho diuen com el sona. ¿Eh?
9: Com... En la casa m'agüela dia, i jo també ho dic, perquè, bueno, perquè ho diguem així en casa. Nosaltres no diguem auja oxigena. Nosaltres diguem auja sojina.
1: Sojina.
9: Sojina, es que mi abuela decía, fíjate una miqueta de olla sojina. Y yo, claro, yo odia, hasta que una vuelta me dijeron, ¿el qué? Y yo dije, ay, olla sojina. Y me dijeron, es que no se dice sojina. Dic, perdona, hombre, no de dir, i no, esteu dient mal en ma casa.
1: Clar, és que és això, és el que jo te dia, conforme li sonaria al sentit, pues ho va dir. Clar.
9: Sí, i embrassar. Les dones embrassar. Embrassar és...
1: Sí.
9: I claro, i tenien el borx.
1: El borx.
9: El borx. Claro, és que m'agüela ho feia molt difícil.
1: Sí que ho complicava, sí, la veritat que ho complicava prou, eh?
9: Però mira, jo com ho sentit sempre aixina, doncs és com un idioma a banda.
1: Así en...
9: Así
1: a Castelló, especialment a la part sud de la província, es diu, en vegades de dir tretze, diuen tretre. Sí. I dotre. També ho fan difícil, també. És que de normal, quan canvien una paraula, és per fer-la més difícil encara, eh?
9: Ostres, pues sí, no fàcil, no?
1: No. Dotre i tretre.
9: I ara tinc un rei. Diumenge estaré, el dia 16, estaré en Vilafranca del Cid.
1: Ah, mira, a la província, al nord.
9: Sí, clar. Al nord, supernord, perquè jo fa uns mesos, doncs per... Uau, per ahí crec que va ser. Vaig estar molt proper, estava a cavall entre Aragó i Castelló, i me feia molta gràcia perquè n'hi ha en pas de... Ja estàvem en pobles d'Aragó, però mos entenien en València, clar, són veïns, no
1: clar.
9: Sé.
1: Sí, sí. Jo...
9: Ai. Vull dir, ara estàs en Albal, ara estàs en Catarroja.
1: Anna, que pareixia que se perguera un poc la connexió, però t'escoltem bé, sí.
9: Ah, vale, vale. I això, vaig a Vilafranca del Cid i quan parlen ells en els festers que estan organitzant el show, no? I me fa molta gràcia l'accent, dic, que curiós, si estan apegats a Aragó.
1: Ja veus.
9: I quin valencià més bonic que parlen i ja és el límit, estan proper de Morella i ja, pues, com aquell que diu, s'acaba.
1: Sí.
9: Ja no... S'acaba ja, no?, la comunitat valenciana. I me farà molta gràcia actuar ahir per això, per l'accent i la forma tan especial que tenen de parlar.
1: Pues, Anna, quin dia has dit que estaràs allí?
9: Estaré el diumenge 16 de desembre.
1: 7 de desembre.
9: Ay, de desembre. Mira com estic. Jo vull que diga ja Nadal, 7 d'agost.
1: Ah, vale, jo dic 7 de desembre. Pues queda una barbaritat, però...
9: vale. Mama de chat, mama de chat.
1: El 7 d'agost. Tu esta vez ja a punt de minxar-te el roscón, les uves i tot.
9: Jo estava el raïm... que no puc evitar-ho, que no puc evitar-ho.
1: Pues, Anna...
9: Pues, esperé a tots i a tot, que s'ha de cinc de l'esperar. És pronte, però n'hi ha aire acondicionat, o sea, que no tinguem ningú...
1: Importantíssim.
9: Importantíssim. Que no mos agarrarà ninguna a calorà.
1: Això és fundamental, perquè, vamos, estem passant un estiu, Anna. Què estiu estem passant?
9: Estem fatal. Però, bueno, de tot eixirem. Arribarà l'hivern i se queixarem de l'hivern. Això és molt valencià.
1: Efectivament. Anna Muñoz, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, creadora i persona darrere de la tia Vicentica. El 7 d'agost estarem pendents d'aquesta actuació a Vilafranca i queda tot el món ja avisat. 7 d'agost, la tia Vicentica a Vilafranca.
9: I poca broma, premi ser dona.
1: Exacte. El premi de la SER va ser per a la tia Vicentica, perquè bueno, és un referent per a les dones de la província de Castelló i de tota la comunitat valenciana.
9: Clar que sí. Totes les dones estem endavant.
1: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Un beset.
9: A vosaltres. Adéu. Contenta, si de tu parla la resta.
6: Soc mala sorra, roí, Castellón. Sí,
7: mamá, me pica.
8: ¿Otra vez, cariño? Si en tu casa hay piel atópica o sensibilidad al cloro, cambia la forma de bañarte. Con las piscinas naturales de TAR, el picor se va a acabar. Agua limpia, agua saludable.
10: Visítanos en tuasesordereformas.es.
11: Un tartar de soluciones.
12: Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche.
13: ¿Quieres más luz, diseño y ahorro en tu hogar? Espaglass instala ventanas de aluminio y PVC con certificación CE a medida y con acabado minimalista. Pertenecemos a la red Expert K-Line, líder europeo y con hasta 10 años de garantía. Espaglass.com. Deja que la luz inunde tu hogar.
14: Quiero contarte un secreto. En ocasiones tengo calor.
15: Pues llama a Enercom. Te instalan aerotermia y aire acondicionado y te gestionan todas las ayudas. En Castellón, en Obispo Salinas 81 y en enercominstalaciones.com.
16: Hace 20 años alguien confió en Sempre Rapid por primera vez y hoy siguen siendo miles. Gracias por dejarnos entrar en tu hogar y en tu negocio en el menor tiempo posible, utilizando materiales de primera calidad y personal altamente cualificado para resolver cualquier incidencia. Sempre Rapid, 20 años cuidando de lo que más importa. Más información en semprerapid.com.
17: En Restaurante La Gruta, el corazón sigue latiendo junto a la Sierra de Espadán. Hoy, más que nunca, queremos dar las gracias a quienes protegen nuestra tierra y enviar un mensaje de esperanza. Os esperamos para seguir compartiendo mesa, vida y futuro. Restaurante La Gruta, Paraje de San José, Valdusó.
18: ¿Vehículo estropeado y no sabes qué hacer?
19: Cadu Taller, servicio de alto nivel en mecánica y eléctrica. Somos cercanos, rápidos y efectivos. Descubre nuestras promociones en redes sociales y participa. Cadu Taller, visítanos en Polígono Fadrey, calle Montanejos 83, Castellón.
20: Tenemos que mejorar nuestra calidad de vida. Una cápsula al día de colesterol de Naturtierra ayudará a tu salud cardiovascular. Te lo digo de corazón. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
21: Desde 1980, Sacoma está al servicio de la construcción.
22: Más de 45 años ofreciendo alquiler, venta y reparación de maquinaria con las marcas más punteras del mercado, así como amplia gama en EPIs y ropa laboral. Sacoma, experiencia, calidad y confianza.
21: Visítanos en Castellón, Polígono Fadrell, nave 32.
23: Hoy por hoy, Castellón.